0: Este octubre cambia de isla y de ritmo. Los días 16, 17 y 18 de octubre, escápate a Ibiza para disfrutar del séptimo Ibiza Wellness Weekend. 3 días de bienestar con Elsa Ponset, Cris Díaz, Joaquín Caserta y mucho más. Naturaleza, deporte, yoga, gastronomía, música y experiencias para cuidar cuerpo y mente. Consulta el programa de la séptima edición del Ibiza Wellness Weekend, los packs especiales con alojamiento y reserva tu plaza en ibizahealthandbeauty.com. Te esperamos en Ibiza, tu otra isla.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança

0: Qué pedazo de tema, ¿eh? Este de Take That junto a Callum Scott se llama Greatest Day, remezclado todo por el gran Robin Schulz. Ya sabes que aquí en Facebook Radio y en este Hola People que acaba de arrancar vas a tener la mejor música del planeta, esas canciones que quieres escuchar, algunas de tus canciones favoritas que suenan aquí en la número uno. Como siempre, una recomendación publicitaria muy cortita y seguimos adelante, no te muevas.
1: Fira d'Oportunitats i Comerç Local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
2: FitWiRadio.com

0: Fira d'Oportunitats i Comerç Local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
1: Fitwi. Tu ràdio cercana.

Fira d'Oportunitats i Comerç Local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.

0: aquí sabemos lo que quieres escuchar y por eso siempre te vamos a poner todos los temazos que más van a sonar. Quédate porque aún me quedan un montón más de números uno por delante y no quiero que te pierdas ninguno.
1: Fira d'Oportunitats i Comerç Local a Sa Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de Sa Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
2: Fitwi Radio.
3: La mejor
2: selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.